Canon Jorn, que l'ha de valor, un mal que fa gim, quasi guionya, un xerriqueta, a de vos al nord. Hem de dir que nada cosa encara no em deva andar a tu, sinó, senyor, perquè si tu